0: ṣùgbọ́n jẹ́ síbẹ̀síbẹ̀ náà jésù yé títí ayé jésù yé sóyè nínú ayé tiẹ̀ náà.
1: Àjogúnbá orin ìmísí àtòkè wá tá a jù.